0: decisiva la Oñarca, la disputat, la lluita fins al final, la centrata Diego López, i ahí estava una altra volta Hugo Duro per avançar a València, per marcar el segon, el golejador del València, que me ha rematat Hugo Duro. 1-2, el València de nou per davant el marcador. André Meida, espera, Diego López, Diego López, Diego López, centra, centra, el balón, gol, gol, gol, gol,
1: bien,
0: gol,
1: vamos.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, y gol del Guajín, gol del Guajín, de Diego López, el tercer penal Valencia, el que puede ser definitivo, Diego López. En el minuto 74, en el 74 arriba el gol del Valencia, el gol de Diego López. Eixe están protestant, pero el árbitro ha donat el gol per vàlid. Ahí estava esa jugada que s'havia portat André Almeida. La col·loca per a Diego López. Diego López que s'entra. I el baló és un gol en pròpia porta d'Eixe. El baló és un gol en pròpia porta d'Eixe. Però li l'anem a donar a Diego López. Perquè ahí està Diego López. El rechaz del porter. I crec que ells marquen en pròpia porta.
2: Sí, sí,
0: el gol puja al marcador. 1-3.
3: VCF Ràdio, on millor són en els gols del València.
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Així.
0: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Ràdio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
0: Al Cántabre, Dani Raba, que acaba de entrar al terreny de xoc a botar ixe córner. Per al València ja va Dani Raba, la pilota amunt, el baló en el rechaz, va Luis Rioja, el llançament de Luis Rioja, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Claro que sí, se merecía. Y ahí estaba Luis Rioja para empatar el partido en el minuto 81. Luis Rioja empata para el Valencia en ese corner. Trau ahí el rechazo a la defensa el Betis y ahí estaba Luis Rioja, sí señor, para definir perfecto y para empatar el partido.
1: Hola, soy Diego Torbi, escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
4: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
11: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Limerí, la por que ha enviat la pilota a córner. Trau Javi Guerra, la pilota, gol! I gol! Santa Maria, gol! S'estrena el francès! Marca el gol per al València! El primer gol de Baptiste Santa Maria! En ixe córner, sí senyor! Ahí ha ficat el cap impecable! Santa Maria s'estrena, marca per al València! 1-0! Vore André Almeida, bon el passe per a Santa Maria, vore Santa Maria la centrada i gol!
2: Golazo! De Hugo!
1: Sí, señor, en esa centrada ahí, desde la banda derecha, que ve ahí, Lila bien colocada, ahí estaba el pase de Ramazzani, pero Andrea Almeida y Hugo Duro, el remo final, que la había colocado Santa María, como no, Santa María, como no, el pase para Hugo Duro. Per a ficar el 2-0 i matar el partit.
0: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegent des de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
4: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
0: VCF Ràdio, el cor de l'afició.
5: Danjuma, Lucas Beltrán. Abre Lucas Beltrán i Danjuma s'emporta la pilota. Danjuma que centra el balón, gol, y gol, el Guajín, Diego López, gol, el gol del Valencia, el gol del empate, el gol de Diego López en el 57, la jugada es de Danjuma, pero anda a izquierda, que ve la cobra con serenata, con más entrada, y ahí estaba el Guajín, ahí estaba Diego López, para empatar el partido, en el 57, buscan la reacción Valencia Montilivi.
0: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentiment.
4: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
6: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
7: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Anjuma, de nou des de la banda esquerra, desdoblant, ahí estava Jesús Vázquez. Anjuma, que vol buscar a jugada, buscant ahí a Ramazzani. A veure Ramazzani amb el baló, el rechaça ahí de Pepelu, Pepelu que li pega, gol!
2: Vamos, gol! Va, vamos, hombre!
1: Venga! Gol de Pepelu! Gol! El gol del València! El gol de Pepelu per retallar diferències en el minut 69! A marcar Pepelu per a retallar diferències i ficar el 1-2 al marcador per a creure en l'esperança de poder empatar el partit. A retallar Pepelu.
3: Hola, soy Javi Navarro, jugador del Valencia Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. 6 anys després, tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski. En defensa va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al d'Aldaya, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raí Xomert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, i dalt el golejador, Hugo Duro.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants de pica al Vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Jo deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que sempre hi ha. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me muda, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i està per allà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: Dos minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden cinc, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerard. I a veure què apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que Xir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
0: ell la centrada darrere,
1: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sama Mesa, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe per a Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja.
1: Ai.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues tres minuts.
0: Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada balo parat. De nou perill. En la porteria del València. N'hi ha que defensar-ho. I se corre. I se balo amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria. De Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per assaltar de nou Sama Més. Per a tornar a guanyar, així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no guanyava l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts, que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta i estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja, Luis el que la ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner, que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta i Guido. Guido que allunya esa pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals. De ser que ha fet l'àrbitre, la pilota se'n va anar fora, vinga.
1: Això
0: ja està, vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està, se van a complir els 100 minuts d'afegit. del temps extra, i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent sobretot de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: Per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el resto de persones, intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si alguna pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. Mm. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i ximpull, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.
10: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
11: Un sentimiento eterno.
12: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
13: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associades o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
7: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
8: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en aquest acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem els presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada hacia l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. El primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, he llegit el KDTA perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en ese contexto.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu, i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del València Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, y transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla, pues de manera periódica, a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presència en un partit de primera divisió del València, al Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junta als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se s'obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general, els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles, val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que estos jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també des del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no? De l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia i també pues, aquells que poden ser un exemple, no? Dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahí més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València Club de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que, sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar o no me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues, de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
5: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido.

0: Hola, soy...
1: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
2: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Así en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Está en un gran moment, está sin salvador y decisivo. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va a continuar jugant de lateral. El basco Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Alex Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem per avui, capità, que diu adeu a Reial Societat, el Ustondo, parella de central Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en Sant Sebastià. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar a Siena Noeta. Ahí està el València, ahí està Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Siena Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinić, avui en compañía de Guido. Urinic que avui juga en el joc de Pepelu. És el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats. Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos... pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
0: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11... Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
2: Bueno, pues valor para la Real Societat, y que una Real Societat que tampoco se juga res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. També a jugar competició europea per ser campions de Copa. Ojo, que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada i més mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada. Penxen el baló dins l'àrea. Ojo, el rechaz, el llançament i gol.
0: Era fora de juego,
2: Oscarsson. Gol de la Real Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz als dos minuts de xoc. Ja dic, en la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
0: No sé quién se lanza al suelo.
2: El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
0: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
2: Oscarsson centra, ahí no troba rematador. La jugada continúa, ellos centren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, sol, entra Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a 2 minuts de xoc.
3: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
0: No podíamos empezar peor, ¿eh?
2: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno era encara igual, molt de partit.
0: Igual, igual sirve para bien.
2: Sí. Pues vamos a ver, ja si dic, el equipo... encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
0: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Ayen Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019, duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
2: Bueno, pues venga, no hem començat bé el partit. A veure si són capaços de reaccionar. Encara
0: por cierto,
2: queda temps.
0: Ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
2: Está núvol.
0: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
0: cuidado.
3: Así literalmente es com ara mateix el partit de València. Ara mateix ha sigut un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
2: Así está núvol, de moment no plou. Bueno, pues ara ataca el València, no veure esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el baló isca, a veure que ho intenta Diego López que cau, i és falta, li han fet falta a Diego López, la falta lateral era Jesús Vázquez, el que entrava era Jesús, el que entrava per ixa banda, había desdoblat ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la part lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va a botar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si el baló parat podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahir de sorprendre. Un baló llarg ahir per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahir per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahir línies centrals, Tàrrega, per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahir, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahir per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra. I ahí està, traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja. Pot arribar Luis Rioja, arriba el sevillà, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, per a ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinić, Urinić i Guido, Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra, Javi Guerra que busca el llançament i gol!
4: ¡Vamos!
2: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Swin minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcat el Valencia! ¡Que ve a definir! ¡Javi Guerra! ¡Per a empatar el partit! ¡Per a ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve li ha pegat! ¡Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que s'entenen a la perfección y al final ese cuestión de temps, pues Diego López, ya vechem, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador Asturía, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuante confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo molt valuoso de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
2: Un gran gol, Ricardo,
0: lo, lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido,
2: partido
0: nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
2: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra per a empatar el partit al minut 8 i lo que di Ricardo per a reaccionar ràpid després del gol de la Reial Societat. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendiment, Javi.
0: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Una bueno, Javi pues... Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
2: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera part, así, en Anoeta. Amb este empate, el València estaria salvat matemàticament en esta penúltima jornada de Lliga. Quan ara vol treure la pilota en defensa, ataquen ells, la Real Societat, pilota a l'esquerra per a Jaime Muñoz, tocant-la ahí, precisament el valor per a Carlos Soler, que volia filtrar aquesta pilota, no li eixit, recupera la pilota al València, rere Guido per a César Tàrrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Tàrrega. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, ¿eh? A los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
0: Pedíamos.
2: 5 minutos después empatada de nosotros.
0: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores, ¿eh? Pero bueno, ya, estamos empatados,
2: bueno,
0: que
2: pues,
0: lo bueno.
2: Ahora juega la Real Societat, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
0: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
2: Sobre Oscarsson, el davanter islandés de la Real Societat.
0: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
3: Exacto.
0: Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtir, recordem. Aparte
0: que también
3: mundial.
0: Sabe hacer las faltas.
3: Exacto.
0: Y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
3: molt tarjeta. Molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
2: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota. Des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian. El jugador rus la deixa ahí per a Aye Muñoz en el lateral. Aye Muñoz i Zaharian tocant-la ahí per a Brais Méndez. Ara rei una altra volta buscant ahí... A centrals, per a que siga Zubeldia i Jon Martín, dos centrals avui de la Reial Societat, portant-se a pilota de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez obrint, tocant-la per a Jaime Muñoz, ara en Erras, recuperant nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar i se való Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Reial Societat.
0: Ai.
2: Ahí está Beñat Turrientes. El miscampista formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada
3: bueno,
2: de la Real Societat
3: que
2: en este partit.
0: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
3: Tiene unas cualidades que
0: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
3: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes y de mis centros, fixa't, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, y tan caro sobre el con Brais Méndez, nos pueden hacer ahí Peri. Buena lectura de Corberán a priori en Ugrinich, que imagine que se encargará más de Carlos Soler y de Guido, que estará en Brais Méndez cuando estiga mes proper, y eso es una de mis apunta.
2: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya 15, primer cuarto hora de partido ya cumplida sin Anoeta, empatante el Valencia 1-1. Después del gol que marcaba, se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra, 5 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega a Rere buscando ahí Guido Rodríguez, Guido Mesa Rere buscando ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez, balón ahora a la izquierda, balón ahí para Jesús Vázquez, que enderreixe ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Sociedad en servicio de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y llévalo para Centrals. Para que llegue ahí el Ustondo. Y ahora para Allen Muñoz. Arrere otra vuelta. Uscantara y se pase para Zubeldia. Y el balón que trago ahora Alex Remiro en Yark. Uscanta ahí a Pablo Marín. Nisha banda dreta la Real Sociedad. Balón ahí. Pera Beñat Turrientes. La toca Rere. Pera que llegue ahí. Zubeldia. Pera Allen Muñoz. Y ahora sembla que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia está más asentado. Después del 1-1, yo creo que le ha sentado ver Ricardo. El equipo está, pues yo creo que me es ordenado sobre el terreno.
0: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
3: Bueno, es que fíjate que realmente el Valencia, partint de que van a nada per este punts, no es un resultado ni per a uno ni per a tres. Pero sí que se verá pues, que la Real pues, va a intentar hacer el mejor partido en esa casa, el Valencia a domicili, pero en sem repost molt bé de ese pues, colp, varapalo en el minut 3. Es molt important que l'equip haja de recuperar la mentalitat, i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
2: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra hora. Eixe baló. La pilota es Ugrinich, el suís, que vol jugar en Yark. Ahora cambiante el choc. Eixe pase de Ugrinich. El baló para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez Arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez el que té la pilota. Que trata de chuar a Rere Xomert, tocando ahí el Valencia poco a poco. Ahora buscando el pase a la derecha Luis Rioja y Unai Núñez en esa banda. De nuevo a Rere, buscando a Centrals, espera que traguen ahí la pilota larga Xomert. Espera Diego López, no ha podido controlar a Diego López, la recupera la Real Sociedad. Ojo el pase filtra de Carlos Soler, espera Oscarsson, que Belia goña la posición. Que Bele había guanyat la posició, Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Turrientes, arrere, per a El Ustondo, i ara este aguantar arrere i canviant de banda.
3: Pues...
2: per a que siga Allen Muñoz.
3: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta le ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Sociedad València, Oviedo a la vez, que ha marcat el Alavés, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'Isa Zona Baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
2: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en la opció de audio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics de en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges, que anirem llegint a poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López, que busca el passe al centre. Se baló ahí, sí, per a que siga Filip Urinić, el suís. Urinić i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinić. El baló arrere, buscant-a Erai Xomert. Xomert, que buscava ahí el passe, no, per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals. I el baló, que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una altra volta. Se va a lo arrere, i és que replega, tanca bé la Reial Societat, no es deixa forats, i això ens dificulta més que puguem arribar pues a terreny de xoc de la Reial Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, bé Javi Guerra, en ixe duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez. Xomer, que se'n va cap amunt. Xomer, que la toca. Ojo, que la torna a ficar dins l'àrea. Llançament! Gol, gol, gol, gol!
0: ¡Vamos!
2: Gol, gol, gol! ¡Gol, Hugo Duro! ¡Gol, Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡Gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro, que la avanza al marcador! ¡En el minuto 22! ¡La jugada es de Xomert! ¡Ho ha fet ell! ¡Tota solete! ¡Se n'ha anat cap amunt! ¡El central suís! ¡Li ha deixat la pilota ahí! ¡A Hugo Duro! ¡Y ha marcat el gol echador del Valencia per a ficar el 2-1! ¡Que ve Xomert! ¡Com li l'ha col·locat a Hugo Duro! ¡Que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc! ¡Y el davanter! ¡El gol echador del Valencia! ¡Que fica per davant al seu equip al marcador! 1-2, Hugo Duro.
3: Pues Hugo Duro, que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir, després de 3 temporades, que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'alt i bajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomer.
0: Vicent, la verdad, ¿churro?
3: Pot ser.
0: Pues los churros también valen, ¿sabes?
3: Pot ser, exacte, sí, sí, sí, totalment,
2: bueno,
3: totalment.
2: Es un gran gol,
3: al final,
2: pero, no,
3: ya
2: siga gol,
3: més
2: bonico.
0: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima bueno, le pasa entre las piernas.
3: Bueno, pero
2: se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice, pero Hugo Duro más se escorat massa. El balón arrere per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra, sí, que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. En esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Goduro estaba más a escorar, Goduro.
0: Y le come el terreno el defensor a Diego,
3: sí,
0: porque
3: pero,
0: Diego se
3: pero
0: iba solo.
3: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
0: Pero hay que ser así valientes.
3: Sí,
0: joder,
3: sí, sí,
0: si tú
3: total,
0: quieres conseguir
3: total.
0: Ganar partidos, hay que ser valientes.
3: Totalmente, de fet,
0: sí, ja
3: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahir veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que
0: també. I mira que no actua con mala intención Diego,
3: no, ni molt menys,
0: perquè en la jugada, quan toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, eh?
3: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva època valdria, però en el futbol de ara... Sí que es de veres que igual el Martu tira pa carrere.
2: Bueno, pues ara falta i que li ha costat la tarjeta al rus Zaharian, tarjeta groga per a Zaharian Perisha. Entrada a Javi Guerra. La tarjeta és clara. Y el choque se remamprena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia 1-2, ame el gol de Hugo Duro.
0: Es que le pisa,
2: en el 22.
0: Le pisa Rubi.
2: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara, es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda a esquerra, es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular, ficar y se pasa arrere, pero a Xomer, que veo había fe Xomer en la jugada de Hugo Duro, con Serenal Capamunt, y Comlia filtrati y se va lo disdaria, para que rematara el golechador del Valencia, Hugo Duro, que ya porta de gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València, ara per la pilota, però estava bé atent ahí, Xomert, per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra, la pilota amunt, allà va Javi Guerra, pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació, ja dient que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empate, una victoria, pues una victoria, 46 puntos, pues ya Dixon es que te hará el Valencia.
3: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
0: Que se maten entre ells.
2: I si acabara així la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que... Pues ha pasado a ser un atre, ¿eh?
0: A mí sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás, no estás jugando atrás, estás jugándole de tú
2: a
0: tú.
2: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta, a Neuro Hugo Duro, amb el balón, y ahora se ha encantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere, pero es lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més,
0: claro.
2: I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan ara n'hi ha una falta,
0: que ràpid ha estat
2: Muñoz sobre Luis Rioja.
0: Com ha sabido ver la jugada que estaven tramando, Muy bien.
3: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està sent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Reial en sa casa és una trampa mortal.
0: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
2: Zaharian.
0: ¿O ha sido a nosotros?
3: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
2: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fete el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
0: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico. Que es saber jugar partido como te convenga. Y dejarles que arriesguen ellos. Y traspasarles la responsabilidad a ellos.
2: Bueno, pues la pilota para el Valencia, para el soporter, para Stole Dimitrievski. Ya tenemos, van arribamos muchos mensajes. Mira, Luis Macarreras, de Robbie, Richard y compañía. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañan, Luisma, estén pues, guañan. Pues,
0: podía acabar el partido ya.
2: I ens envia un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una Travolta Yaya Mamen, o sea que desde así le enviamos felicitaciones.
0: Enhorabuena, felicidades.
2: A ver si Wipot celebrar la victoria.
0: Ya tenemos otro...
2: Otro valencianista,
0: otro valencianista más, seguro.
2: Bueno, ahí toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamamos Nech Mamen.
3: Pues atremés.
2: Bueno, pues continuemos así, 30 de la primera parte en Anoeta, guañante el Valencia 1-2, Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro, y ya diem l'equipe, oferint una bona imatge, refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el passe ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora i es banda que han tret ràpid ells.
3: Però fixa't, fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
2: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i Jon Martín, els dos centrals. Oh. Buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar i xarrere, buscar i xevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi ha forat, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ari Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebaló que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí atent César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
0: La jugada típica de...
3: Respirem, eh?
0: Vas tú o voy yo. Sí, y entre los dos la casa por barrer.
3: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre tiene que ganar.
0: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
3: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
2: Ojo, ara la Real Societat a Boris Chevaló, l'envia fora.
0: Bien.
2: L'ha enviat fora.
0: Bien tirado.
2: Xa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
3: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Així que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junta a Sevilla.
2: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno... mirar cap amunt, però...
0: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
3: Més moral
2: bueno,
3: que...
2: l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
0: Eso es,
2: encara queda molt.
0: Eso es.
2: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
3: Perquè sí, millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifaió Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
0: pues,
3: res.
0: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
3: Exacte, de l'Alcoiano,
2: sí. Anem a esperar,
3: sí. Anem a esperar
2: perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Urrientes, el que té la pilota. Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Oscarsson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben. En tanta facilitat pues... està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar eixa pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, el del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa per ir. Ricardo, la Real Societat una altra
0: bueno,
2: volta.
0: És obligació, el apretar el... subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada, tenlo por seguro.
3: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat está pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
2: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixita ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló que ha acabat perdent-se per córner. Pues va a ser córner, ¿eh?
0: Sí, porque la toca.
2: Va a ser córner.
0: La toca. No la llega a despejar, pero la toca.
2: No arribata. Traula y atreten Curtia. La Real Societat. El balón de Brais Méndez. Toca en la rere. Ahora para Carlos Soler. Pencha la pilota Carlos Soler. Dins l'àrea. De cap. La había treta ahí. Unai Núñez. Pero estaba la jugada invalidada. Per fora de choc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minut 38. Ya tram final de esta... primera
0: venga,
2: part.
0: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
2: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Quantara.
0: Sí que fora de juego, sí.
2: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linier està en problemes. Un dels linier.
3: Bueno, esperen que no siga
2: el greu. No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fin. El árbitre que ha parat el partit. Xoc de test així en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
0: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
3: No.
0: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
3: Sí, pero no...
0: O sea... ¿Qué quieres que te diga?
3: Es que además... no podría estar arbitrant el
0: ya sé, no, pero
3: sí,
0: a ver, nosotros los tenemos como vascos,
3: sí,
0: a los
3: que
0: navarros.
3: Es que igual s'haguera saldat pues ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Pero bueno, recordem que el València que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020. Entonces,
0: casi como Bilbao.
3: Que té que defendre...
2: Sí, ja ho comentàvem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues, així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021. Fassi Sanz, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat la victòria, sobretot ha reaccionat molt bé, en el que estem dient d'aixe gol matiner de la Reial Societat, empatant contra Javi Guerra, i després Hugo Duro al minut 22.
3: Vos vaig a dir més.
2: Bueno, pues se va remampendre el partit.
3: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que les seues...

0: Ojo, Oscarsson, el llançament de Oscarsson, fora. El llançament de Oscarsson està en reclamant fora de xoc.
1: Però qui està con este jugador? Fora de xoc. Fora de juego, ¿no?
0: Pues es lo que está en reclamant fora de xoc, pues Oscarsson l'ha tocat Dimitrievski.
2: Bueno, que si l'ha tocat,
0: Dimitrievski desviant a córner, que a mi m'havia paregut que estaven fora de xoc, el davanter islandès, i Dimitrievski a córner.
1: En la primera toma no se ve bien. En la segunda tampoco.
0: Pues no era fora de xoc perquè...
1: No.
0: I ara se trau el córner, el baló penjat d'Islari, aneu i se baló, ahí està Dimitrievski fent-se la pilota el porter de València, que acaba de salvar pues el gol de l'empat de la Real Societat. Ha aparegut una altra volta Stole Dimitrievski, que està, ja diem, en un gran moment el porter de Macedònia.
1: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega o Xomert, pegaros uno a él.
0: Bueno, pues ahora de nou n'hi ha falta favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Tárrega a Brais Méndez, que ha xiulat l'àrbitre, però Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou fent una parada que era el gol de l'empat per a la Real Societat. Però ahí estava Salvador Dimitrievski con l'embate chat y así el porter del València.
2: Bueno, tenim sort de que Oscarsson, pues desde que va a plegar a la Real Sociedad no está sin tot com sempre veia, perquè va a plegar com un gran golejador, però sí que és de veres que l'islandès pues té estos partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que pa que ara he veig a
0: morder, no. La falta que trau Brais Méndez directament a les mans del porter del València. Sí, senyor, amb seguretat atrapa la pilota Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant, decisiu en estos últims partits del València, en un gran moment, sí, senyor, de Macedònia.
1: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
2: Y también Solisir, de la segua portería.
1: No, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
2: El mayor seguro para un defensa.
1: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le remate. No, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir, no por quedarte debajo de la portería.
0: Ahora está reglamente el jugador de Valencia, una falta a Urinić, que no ha pitado el árbitro.
1: Falta de Carlos Soler, espera... además.
2: Sí.
0: Pues el árbitro no la ha pitat.
1: Y ahora sí.
0: Y no. El balón es per la Real Societat, y al minut 44, arribant al 45, que crec que jo va afegir prou minuts, en esta primera part. Pues ahí está jugando la Real Societat, es Turrientes. Turrientes y Soler tocan la I en terrín de xoc del València. Se'n volen a Arbenyà, Turrientes, brixa banda esquerra. Se'n va Turrientes, salta i ve una i Núñez. La pilota al rechaz que la recupera Carlos Soler. Volia penjar ixa pilota que talla ve de cap Jesús Vázquez. La lluny ahí. Ixe baló que torna a recuperar-lo la Real Societat. Jo Martín buscant el passe per a Elustondo. Tocant ixa pilota que recupera el València. Guido Rodríguez, el baló per a...
1: A ver si pillamos
0: Jesús Vázquez.
1: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
0: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos. 5 minutos a fechis. El árbitro.
2: Sí, ahora al final per gol es un minuto. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
0: El problema també que ha tingut el línier ahí, en el pinganillo.
2: Sí, és que per a mi era per 4.
1: Ha estat 20 segundos, però el pinganillo, hombre.
0: A mi també pareixen molts.
1: Ni que fos una antena parabòlica, hombre.
0: Bueno, pues ataca la Real Societat, és allà Muñoz, el baló, va a ser porta, reclamaven així córner, perquè l'àrbitre diu que és treta de porta per al València i per a Stole Dimitrievski, que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Oscarsson, empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada

0: És un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seva història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Ja està disponible l'app del València Club de Futbol. Descárgate l'app de forma gratuïta en la App Store i la Play Store i tendràs notícies en primícia, todos los contenidos digitales del club i muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
1: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: última es la manera de disfrutar sin presiones. Vuestros hijos e hijas son muy leales, siempre van a repetir aquellas cosas que ven en vosotros y vosotras, excepto cuando les supongan mucho sufrimiento, que entonces se convertirá en un dolor generalmente silencioso y en algo de vergüenza. Tenemos que aprovechar los momentos maravillosos que nos da el fútbol para educar a través de las emociones en el buen camino.
1: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
2: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa 6 anys després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski. En defensa va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Rai Xomert, el de Denia, Pepe Lu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta, Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y da alta el golechador, Hugo Duro.

0: per part del Barça, de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney, en defensa Eri García, Ronald Araujo, Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribote en el centre del camp per a Gavi, Marc Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per Alex del València, Ferran Torres, Marcus Rashford i el polonès que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetirà la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en aquest partit avui, que també en retransmès del playoff final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de joc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punt a que l'àrbit reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixe somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se produïsquen tots els resultats i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta a la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir el que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el l'estadi Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per cert, de la disposició dels nostres, del que veiem finalment Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València que està preparat, 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona. I se való per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem, un 11 molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Pero bueno, el nostre València, lo que en dit Miguel Ángel Bosio, avui a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Herrera buscando ahí a centrales. A Gerard Martín y Ronald Araujo, la pareja de centrales del uruguayá y el canterá del Barça. Ahí está Ronald Araujo. Compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral derecho del equipo. La pilota ahí a Herrera una otra vuelta. El Valencia ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ahora es Valde el que juega, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde buscando el pase para Rashford.
1: Molve César.
0: Al Tai, molve César Tárrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona, des de darrere, traguen la pilota, el passe, ahí per a jugar ahí Ferran Torres, el ex del València, a darrere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el passe en llarg i el balón canvien fora. La pilota canvia fora. Van ahí imprecisos en estos primers compassos de partit. Això acaba de començar, sí. Però...
1: fa la sensació en aquestes dues primeres accions de pressió que tenen una indicació clara als nostres jugadors. Quan la pilota la té Araujo no li pressionen, si busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ron Araujo. Traguenti llévalo el central uruguayá y capità del Barça. Araujo a la dreta per Eric García i Eric García Herrera per a soporter per a Chesney, el polonès, que trau ja en curtet. Cante el passe per...

0: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
1: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
2: Un sentimiento eterno.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser

0: opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc

0: s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31. I després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
1: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.